0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Chernobyl, fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: visca la calçotada, collons.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
4: Push me, and then just touch me.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Let's go, girls.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

shouldn't have come here.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: A iCat.
0: iCat. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: A ICAT.
2: A ICAT.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez compareixerà aquest matí a les 9 davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió tant del PP com de Vox, sinó també amb retrets del seu soci d'investidura. Esquerra Republicana i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí a casa nostra els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacable. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. En molts casos, tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la compensació de 442.000 euros que la Paeria de Lleida va pagar entre els anys 2024 i 2025 a l'antiga concessionària de radars municipals per no haver utilitzat el cinemòmetre mòbil durant bona part de la vigència del contracte entre el 2013 i principis del 2019. I en els esports, l'Igualada es proclama campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
2: Avui és dimarts 23 de juny de 2026.
1: I avui també és la revetlla de Sant Joan, una revetlla en què no hem de tirar petards ni per les altes temperatures i lo prop que sent de les zones agrícoles i forestals, de fet, vivim en una d'elles, ni per persones sensibles ni pels animals. En definitiva, gasteu-vos els diners en un bon àpat a la salut de totes aquestes parts afectades, que segur que us agrairan.
2: Així que benvingudes totes al 614è Infopodcast Cardedeu.
1: Iuuu! Susana, va, comencem un dia que és una mica divendres, perquè demà tenim festa. Festa d'Infopodcast!
2: No m'ho puc creure. Va, avui és el Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria.
1: Ah, doncs aquesta, que sembla que no existia fins que ara s'han començat a refer els llibres d'història, no?
2: També Sant Zenó, i tal dia com avui, però de 1993 presentava l'informatiu en Pep Vilà i entrevistava a membres dels Grallers de Cardedeu, a l'Eliseu Guillamont, en Josep Viader i en Josep Pou, sobre el concert del Nou Ball de Gegants.
1: Ostres, ostres. Mira, són tres cognoms que sonen molt, eh? Guillamont, Viader i Pou a Cardedeu.
2: Sí, sí, sí. Molt cardedeuencs. Va, i acabem dient buscar Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira.
1: Hòstia, és fort, pensar que ara els dies cada cop són més curts i encara no han començat l'estiu.
2: Sí. A partir d'avui.
1: Verge Santa. O demà. No, verge, no, carai, Mare de Déu. Va, i comencem explicant que el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha elaborat un nou pla que marcarà la línia estratègica i farà de guia de la presa de decisions durant els propers 4 anys en tots els àmbits: l'expositiu, l'educatiu i la difusió de la història i del patrimoni. Els objectius són els següents, us ho llegirem entre la Susana i jo. Primer, posicionar el MATPQQ com a museu de salut i benestar del territori.
2: Esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu de referència.
1: Consolidar una governança participativa i una gestió sostenible.
2: Enfortir la relació amb l'entorn i el compromís comunitari.
1: I és que per tot això el museu és, i vol seguir sent, explicant un actiu com a bé cultural, però també un museu actiu per si mateix. I des d'aquí, una salutació a la Marta Núñez Camproví, que sempre ens ajuda, sempre està disposada a fer entrevistes i és una crac. Marta, salutacions!
2: I a la Imma.
1: I a la Imma, evidentment. Però és que, mira, últimament he tingut la Marta per la ràdio. Imma, has de venir a la ràdio.
2: Va, i ara parlem del temps, que sabem que avui més que mai voleu saber, perquè, clar, tenim festa, hi ha revetlla, la gent vol saber si farà molta calor, si farà molt fred...
1: Doncs sí, però alerta, perquè tinc novetats. Ens espera un dia on estarem forces hores estancats als 34 graus i una nit que, sens dubte, serà tropical, 21-22, pot ser, amb un dia de Sant Joan de cara demà que serà un calc del d'avui. Això sí, pot ser que amb mig grau o un grau menys. I ull, aquí venen les novetats, perquè no volem aventurar-nos ni molt menys a dir-ho amb una certesa o una certa convicció, però sembla ser que hi ha possibilitat de començar el juliol amb una setmana sencera de pluja, amb dies que pot arribar a caure fins a 15 litres. Diem, entre cometes, però pot arribar a ser.
2: Home, aniria una miqueta bé per refrescar l'ambient,
1: I per evitar els risc d'incendis, tornar-lo a baixar i aguantar 15 dies o una setmana més sense estar amb l'ai al cor cada cop que veiem, notem aquella olor de fum.
2: Sí, exacte, i vigileu avui sobretot també amb les fogueres, que a Sant Joan per la Revetlla és típic fer fogueres, vigileu també on les feu, com les feu i què hi tireu a dins.
3: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
1: Comenceu a tenir pugó, no us esvareu, sempre es pot aixafar amb els dits. I si no és molt alarmant ni està afectant la planta, no ruixeu en res, hi ha moltes classes d'insectes que s'alimentaran d'ells. És com si vosaltres aneu a un bufet lliure i us ho han retirat tot, marxareu, no? Doncs llavors no tireu espècies que controlaran les plagues. I alerta, sabeu allò que sempre diuen, que les vespes no serveixen per res? Mentida! Serveixen també per polonitzar i es mengen molts membres de plagues.
2: A veure, Enric, més aliment del pugó amb els dits?
1: Home, doncs és el que es fa a l'Horta Ecològica i ho faig sempre, és un moment de zip i t'encarregues 50 de cop.
2: Va.
1: Que hi ha una pasteta, però després t'aixugues, carai, tu.
2: Si tens una bona plaga,
1: no, però quan comença a sortir, pensa que sempre està localitzat el pugó. Està en una tija concreta, quan està així molt massificat al principi, ja us fas... I llavors està.
2: Passem a la secció de Porta a Porta. Encara que demà sigui festiu, es manté amb normalitat. És a dir, que avui blava resta, verdes, orgànica i paper i grogues també la resta, i demà dimecres les blaves haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
1: Tampoc hi ha canvis de cara a les farmàcies de guàrdia. Segueixen com sempre. Palou, Gatell, Estalvi, avui i demà.
2: Molt bé.
1: I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I alerta, perquè avui tenim acte dels importants. Tenim la rebuda de la Flama del Canigó. Serà de 7 a 12. Ara us expliquem tot el que faran. Va, Susana, a les 7.
2: A les 7 i a l'hora del cercle.
4: Ràdio Cardedeu. Són les 9. FM. Actualitat. Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacat. I d'altra banda, es manté activat el pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.

0: 9FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Avui, un cotxe per moure'm.
3: Demà, una furgoneta per treballar.
2: I demà passat, un monovolum per viatjar.
3: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
2: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
3: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
2: Sigui on et porti el teu camí. Comença amb ALR.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
5: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
6: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
5: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
6: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
5: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
6: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.

0: Nou FM. Actualitat. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van deactivar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitza en categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconseguir segueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. El 9 FM.

0: 9FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
3: A ALR tenim el vehicle que busques.
4: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
3: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
5: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
6: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
5: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
6: Ah, sí? Què té d'especial?
5: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
6: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
5: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
6: I com s'hi pot contactar?
5: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
7: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
8: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
7: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
8: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
7: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
8: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.

0: les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conilles per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimarts 23 de juny de 2026.
3: I avui també és la revetlla de Sant Joan, una revetlla en què no hem de tirar petards ni per les altes temperatures i lo prop que sent de les zones agrícoles i forestals. De fet, vivim en una d'elles, ni per persones sensibles ni pels animals. En definitiva, gasteu-vos els diners en un bon àpat a la salut de totes aquestes parts afectades, que segur que us agrairan.
4: Així que benvingudes totes al 614è Infopodcast Cardedeu.
3: Iuuu! Susana, va, comencem un dia que és una mica divendres, perquè demà tenim festa, festa d'Infopodcast.
5: No m'ho puc creure.
4: Va, avui és el Dia Internacional de la Dona a l'Enginyeria.
3: Ah, doncs aquesta, que sembla que no existia fins que ara s'han començat a refer els llibres d'història, no?
4: També és Sant Zenó, i tal dia com avui, però de 1993 presentava l'informatiu en Pep Vilà i entrevistava a membres dels Grallers de Cardedeu, a l'Eliseu Guillamont, en Josep Viader i en Josep Pou, sobre el concert del Nou Ball de Gegants.
3: Ostres, ostres. Mira, són tres cognoms que sonen molt, eh? Guillamont, Viader i Pou a Cardedeu. Sí, sí, sí.
4: Molt cardedeuencs. Va, i acabem dient-vos que Sant Joan escurça els dies i el Nadal els estira.
3: Hòstia, és fort, eh? Pensar que ara els dies cada cop són més curts i encara no han començat l'estiu.
4: Sí. A partir d'avui.
3: Verge
4: Santa. O demà.
3: No, Verge, no, carai. Mare de Déu. Va, i comencem explicant que el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha elaborat un nou pla que marcarà la línia estratègica i farà de guia de la presa de decisions durant els propers 4 anys en tots els àmbits. L'expositiu, l'educatiu i la difusió de la història i del patrimoni. Els objectius són els següents. Us ho llegirem entre la Susanna i jo. primer, posicionar el MatBKK com a museu de salut i benestar del territori.
4: Esdevenir un node educatiu, creatiu i participatiu de referència.
3: Consolidar una governança participativa i una gestió sostenible.
4: Enfortir la relació amb l'entorn i el compromís comunitari.
3: I és que per tot això el museu és, i vol seguir sent, explicant un actiu com a bé cultural, però també un museu actiu per si mateix. I des d'aquí, una salutació a la Marta Núñez Camproví, que sempre ens ajuda, sempre està disposada a fer entrevistes i és una crac. Marta, salutacions!
4: I a la Imma.
3: I a la Imma, evidentment. Però és que, mira, últimament he tingut la Marta per la ràdio. Imma, has de venir a la ràdio.
4: Va, i ara parlem del temps, que sabem que avui més que mai ho voleu saber, perquè, clar, tenim festa, hi ha revetlla, la gent vol saber si farà molta calor, si farà molt fred.
3: Doncs sí, però alerta, perquè tinc novetats. Ens espera un dia on estarem forces hores estancats als 34 graus i una nit que, sens dubte, serà tropical, 21-22, pot ser, amb un dia de Sant Joan de cara demà que serà un calc del d'avui. Això sí, pot ser que amb mig grau o un grau menys. I ull, aquí venen les novetats, perquè no volem aventurar-nos ni molt menys a dir-ho amb una certesa o una certa convicció, però sembla ser que hi ha possibilitat de començar el juliol amb una setmana sencera de pluja, amb dies que poden arribar a caure fins a 15 litres. Diem, entre cometes, però pot arribar a ser.
4: Home, aniria una miqueta bé per refrescar l'ambient,
3: I per evitar els incendis, tornar-lo a baixar i aguantar 15 dies o una setmana més sense estar amb l'aire al cor cada cop que veiem, notem aquella olor de fum.
4: Sí, exacte, i vigileu avui sobretot també amb les fogueres, que a Sant Joan per la Revetlla és típic fer fogueres, vigileu també on les feu, com les feu i què hi tireu a dins.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Comenceu a tenir pugó, no us esvareu. Sempre es pot aixafar amb els dits. I si no és molt alarmant ni està afectant la planta, no ruixeu en res. Hi ha moltes classes d'insectes que s'alimentaran d'ells. És com si vosaltres aneu un bufet lliure i us ho han retirat tot. Marxareu, no? Doncs llavors no tireu espècies que controlaran les plagues. I alerta, sabeu allò que sempre diuen que les vespes no serveixen per res? Mentida! Serveixen també per polonitzar i es mengen molts membres de plagues.
4: A veure, Enric, més aliment del pugó amb els dits?
3: Home, doncs és el que es fa a l'Horta Ecològica i ho faig sempre. És un moment de zip i t'encarregues 50 de cop.
4: Nah.
3: Que una pasteta, però després t'aixugues, carai, tu.
4: Si tens una bona plaga,
3: no
4: pots anar
3: xafant
4: amb els dits.
3: Sortir, pensa que sempre està localitzat el pugó. Està en una tija concreta, quan està així molt massificat al principi, llavors fas... I llavors ja està.
4: Passem a la secció de Porta a Porta. Encara que demà sigui festiu, es manté amb normalitat. És a dir, que avui blava resta, verdes, orgànica i paper i grogues també la resta. I demà dimecres les blaves haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
3: Tampoc hi ha canvis de cara a les farmàcies de guàrdia. Segueixen com sempre. Palou, Gatell, Estalvi, avui i demà.
4: Molt bé.
3: I amb això arribem al... No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. I alerta, perquè avui tenim acte dels importants. Tenim la rebuda de la flama del Canigó. Serà de 7 a 12. Ara us expliquem tot el que faran. Va, Susana, a les 7.
4: A les 7 hi haurà el cercavila de la flama amb sortida des de la plaça Joan Alzina amb les gralles de la colla gegantera i els tabals dels diables de Cardedeu.
3: I a la plaça de Sant Joan, a 8:45...
4: Rebuda de la flama.
3: A les 9.
4: Sopar popular de Revetlla. Bàsicament, l'única cosa que heu de portar és el sopar, perquè ja hi haurà taules, cadires i música.
3: Una petita part important. Va, 10:45.
4: Hi haurà concert amb...
3: All Foll. Els que no sàpiguen dir la ella, ho tindran cardat. A les 12.
4: A les 12 hi ha punxadiscos irreductibles.
3: I a 2:45...
4: Punxa discos cardat.
3: Hi haurà servei de barra tota la nit i organitza Òmnium i el Pulvori, així que tothom cap allà. També col·laboren la colla gegantera Cardedeu, Diables de Cardedeu, Alteramana i l'Ajuntament de Cardedeu. I amb això...
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: I quan us esperem?
4: De dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: I on us esperem?
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut, salut i poble, consumir de proximitat i feu-ho sòcies!
6: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
7: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. I al fil d'aquests casos de corrupció, el jutge José Luis Calama, citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra, l'empresari Julio Martínez, amic de l'exvicepresident Rodríguez Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. El magistrat insta Martínez a comparèixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 21 de juliol a les 9 del matí. I aquí a casa nostra, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la rebel·la. Els agents han desplegat i han aixecat 7 actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana i així mateix el telèfon 112 ha rebut trucades per 10.260 incidents, un 16% menys, això sí, que l'any passat. D'altra banda, també recordem que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, al Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 d'aquesta tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en mobilitat, la circulació de trens a Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està a hores d'ara interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. La mateixa font ha explicat que s'està treballant per resoldre el problema amb la màxima brevetat possible. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant aquesta revetlla de Sant Joan. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I tanquem amb els esports. En futbol sala i derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons de partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 8:45 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa o Faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: teva veu. Són les 3. Són... Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Jurado. Un incendi de vegetació a Sant Quirze de Safaja obliga a confinar un càmping proper al foc. Els bombers han rebut l'avís prop de 2:15 d'avui, dia de Sant Joan. Segons el cos d'emergències, el foc crema en ascendent i en alta intensitat en una zona forestal entre la carretera BB-1341 i un càmping, que, com us dèiem, s'ha confinat com a mesura preventiva. S'hi han destinat 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. El cos ha assegurat que el foc avançava en direcció contrària al càmping. I per ara els agents estan treballant als dos flancs de l'incendi amb una línia d'aigua. Precisament parlem de la calor i és que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i ahir dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. I seguim parlant a nivell de successos, ja que la circulació ha quedat restablerta per via única a l'R4 entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. El servei havia quedat tallat per una incidència en la infraestructura. Això sí, continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Adif treballa per resoldre la incidència. I seguim parlant encara en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim amb la següent, és que la nit de Sant Joan, aquesta nit que ha vingut anteriorment, la nit de la revetlla, ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. I repassant a nivell dels bombers, els bombers, entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 del matí, han rebut 1.407 avisos relacionats amb la celebració d'aquesta revetlla. I parlem en plena política. Parlem que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE hagi financiat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. Entre les dues colles de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Valls, han fet una actuació amb 5 games extra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: fàcil. Aviam, un, dos, tres, i això em tots.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Son las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Prèviament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que s'està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 6. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís M. Pérez, bona tarda.
2: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. En molts casos, tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies s'ha estallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi veienc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8 en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la veu. Són les 7. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers segueixen optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. L'escoltem.
2: Mantenim de manera preventiva aquest confinament que hem anunciat a través de les alert i a través de les xarxes. La població ha d'estar informada mitjançant oficials sobre l'evolució d'aquest incendi, però tot i així ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda a treballar per acabar d'estabilitzar aquest flanc esquerre cap, que és el que ens preocupa més.
1: Segons també ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Precisament es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis a 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I canviem de terç i parlem de política, perquè Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest dimecres a la tarda el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Gómez ha arribat als jutjats de la plaça de Castilla de Madrid poc abans de les 6 de la tarda i ha accedit directament a l'edifici pel garatge, ja que així ho ha sol·licitat per motius de seguretat. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li van posar precisament al jutge Peinado. I repassem successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut avui un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim en cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi vallenc, per la diada de Sant Joan, el dia d'avui. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a la plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I a partir de les 8 en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les 8. Estàs? Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Un incendi crema des de la primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers treballen per estabilitzar-lo amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, dona conidenca. Bona tarda, Jordi, com està la situació ara mateix?
2: Bona tarda, doncs fins ara han cremat unes 14 hectàrees, la seva majoria de massa forestal. Un incendi que s'ha originat a tocar d'una parada d'autobús propera al càmping L'Illa d'aquesta localitat del Moianès i que, segons l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, hauria estat originat per una acció humana. Els agents rurals estan investigant, però tot apunta que podria ser una petard o bé una cigarreta mal apagada. A partir d'aquí, l'incendi ha provocat que s'hagi hagut de confinar tota la població del municipi per precaució i per agilitzar la feina dels bombers en extingir aquest incendi que de moment encara no està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem amb atenció l'evolució d'aquest incendi aquí des de la xarxa. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Alt, d'Ebre i la Terra Alta. I seguim repassant afectacions, en aquest cas que s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11, segons ha informat fonts de Renfe. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop recuperada la marxa dels combois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. I parlem en clau cultural, i és que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major d'aquest mateix municipi, la diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls ha portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb un 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. I ho fa a partir d'ara mateix. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci aquest cinquè partit. I l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo. I fa poc han arribat a l'aeroport del Prat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Onda Mujeres, retos en femenino, rutas a la igualdad.
3: Buenas compi, ¿qué tal?
4: Pues aquí ando, preparando el próximo episodio de Cinefagia FM.
3: Pues verás, es que tengo un temazo para vuestro programa, porque no veas el peliculón que he visto el otro día en la muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, esa que organiza Acción en Red.
4: Ah, pues me tienes que contar, cuéntame.
3: Pues mira, es una peli que se llama Sedimentos y que está dirigida por Adrián Silvestre, y es que a mí me llamó mogollón la atención porque tú escuchas Sedimentos y dices tú, ¿de qué va esto? Pues al final era un grupo de mujeres que hacían un viaje a la zona rural, a León, Chayí, se encontraron a ellas mismas, y es que además eran un grupo de mujeres trans y hacían un poco igual que las capas de los sedimentos, iban quitándose capas y encontrándose a ellas mismas.
4: Buah, me encaja brutal en el programa de hoy. Voy a buscar información sobre Adrián Silvestre.
5: Sedimentos es un documental y también es una road movie de 6 mujeres trans que se adentran en las montañas de León para descubrir insólitos paisajes, pero para también descubrir sus propias personalidades y diferencias como individuos y como grupo.
3: Bueno, ¿qué te parece? ¿No me dirás que no son geniales las protagonistas? Que además hubo encuentro con alguna actriz aquí en Gijón, o sea, estuvo genial. Cómo hacían un ejercicio de empoderamiento, de construcción, no sé, a mí me encantó.
4: Pues sí, la verdad es que con esto tenemos una parte de Cinefagia hoy matizada. Muchas gracias, Sofi.
3: Esto es apoyo mutuo, colaboración entre programas.
6: Onda Mujeres, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS.
7: Más información, ondaods.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
8: Ràdio Cardedeu
9: 90.7 FM.

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: us know.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. A Sant Quirze s'afeja a la comarca del Moianès. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal que crema des de primera hora de la tarda. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, d'Ona Codinenca. Bona nit, Jordi. Com està la situació per allà?
3: Bona nit. Doncs efectivament està estabilitzat. Els bombers han aconseguit rodejar el perímetre d'aquest incendi que ja ha cremat 16 hectàrees aquí a Sant Quirze Safaja i que de moment ha permès aquesta estabilització, aixecar el confinament que hi havia a la població per agilitzar les tasques d'extinció dels mateixos bombers. Un incendi que ha començat a primera hora de la tarda i que fins ara encara continuen treballant una vintena de dotacions dels bombers i també 6 mitjans aeris. Per altra banda, tot apunta que hauria estat, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, un element pirotècnic el que hauria originat a prop d'una estació d'autobús del municipi aquest incendi forestal.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi. I precisament es manté per incendis com aquest activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament repassant aquest Pla Alfa, que és per les temperatures, repassem les temperatures de la jornada d'avui de Sant Joan, que ha tornat a superar els 40 graus al Segrià, amb 40,9 graus a Lleida, a la famosa quart dia consecutiu que superen els 40 graus en aquest estació. Alguns sectors també de les comarques del nord-est avui han registrat el dia més calorós del que portem d'any, amb 38,6 graus a Girona. I canviem de terç i parlem de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 12 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet per un camí prop de la Nacional 230 Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. I anem a la plana esportiva, perquè l'Igualada es va proclamar ahir campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceo a la tanda de penals i remuntar-se una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita i demà a la capital, a Igualada, celebraran aquesta fita històrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: 90.7 FM. No.

0: A la Junca, el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els bombers han estabilitzat a les 8 del vespre el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha començat a 2:15 i ha afectat 16 hectàrees de superfície, majoritàriament forestal, segons estimacions provisionals. L'incendi ha obligat a confinar la població del municipi i d'un càmping pròxim al lloc on ha començat aquest incendi. En total, unes 700 persones han estat confinades. Un cop s'ha estabilitzat, les flames s'ha aixecat el confinament, però una compareixença davant dels mitjans, Joan Reyes, sotinspector dels bombers, ha recomanat no acostar-se a la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, ha dit a l'ACN que l'origen del foc pot haver estat una burilla mal apagada o un petard. I el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil donen per finalitzada l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes d'avui s'han registrat al Segrià, a Lleida la Famosa, amb 40,9 graus de temperatura, i al Carràs, que l'ha seguit amb 40,7 graus de temperatura. Des de diumenge, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a 209 persones per sobretot aquesta calorada. I passem en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut precisament a prop de Lleida, a Torreferrera, a un camí prop de la Nacional 230, un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet durant la revetlla de Sant Joan. Avui a la matinada els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I el grup Fades denuncia una agressió homòfoba amb llançaments de gels per part d'algunes persones del públic del concert que la banda va fer el passat dimarts a Vilassar de Mar. Al Maresme, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. I en cultura, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, l'Igualada ha arribat durant aquesta tarda a Barcelona al Prat. Després de proclamar-se campió de l'Hockey Lliga i fer-ho després de 29 anys que no aconseguien aquesta fita esportiva. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria.

un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest

Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia.

dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

encara que sigui mentida. Bon dia, és festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests... Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps.

el rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria, doncs, un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest. És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.